sóc un home malvat, dolent de mena, un assassí ferotge i despietat, amb premeditació i per l'esquena. A Sant Freda he mort un escarbat i no m'ha tremolat.

mans d'higiene, ni perquè m'esgarri fer aquest bèstia. Ho faig per gust, jo sóc dolent de mena i m'agrada matar per matar i que no ho sàpigues.

Mai no improviso, com cal que els ho digui. Soc metòdic, científic, cerebral. Trio el moment de l'escarbat i sigui.

amb mulletes de pa. Vello a les fosques fumant el sofà i encenc el llum quan més confiat està. Li barro el pas i li clamo una puntada de peu que el deixa estabornir. Bellugant indefens, panxa a l'aire, les potes cap al cel tremolen a mercè del meu 42 de peu. Soc o no soc un